0: Aquesta sintonia ens obri en la secció d'Arrel, on coneixem els projectes i l'actualitat de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Així que per davant, minuts per conèixer moltes iniciatives i activitats i projectes que estan ara en marxa en aquest òrgan supramunicipal i, com sempre, salude als seus gerents. Josep Albert, bon dia.
1: Bon dia.
0: Lluís Mullor, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem per la part econòmica, perquè estem en el mes de la empleabilitat en Actallo, de Josep, que estan ahí desenvolupant aquesta activitat, però també sobre Actallo, què ens pots contar?
1: Bé, doncs que ha sigut un mes molt, molt intens, la veritat que bueno, doncs en aquest cas s'han fet moltes activitats en l'aula, val? Durant el mes, en Olleria, en Ibi, en Alcoi, bueno, la veritat que no paren, l'equip d'Actallo i Macarena al capdavant en aquest cas, doncs no han parat de fer activitats. Justament el dia 20 de maig van fer també una jornada, no?, de motivació i de més i d'atracció del talent, en este cas, en IBAE, no? I la veritat que molt bé, vull dir que no han parat de fer activitats i tal, i bueno, estem en plena dinàmica, no? Que està molt bé perquè tinguem en compte que a més ara s'ha obert ja el procés de preinscripció, no? En el tema de la FP, i que per tant, pues, bueno, també estan assessorant d'alguna manera aquell que estigui interessat en estudiar formació professional, els distints graus o certificats de professionalitat i de més, pues, bueno, que sàpiga en un poc cap a on volen dirigir-se i, per tant, pues, bueno, des d'Actallo també s'oferís aquest assessorament. I bé, i en aquest cas ja planificant el mes de juny del 2026, pues, en tallers d'empleabilitat, en Ontinyent i Alcoi, també hi haurà, en aquest cas, preparació del curs d'estiu per a personal d'orientació, que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol. També tallers d'ocupació que es faran ja en mes de setembre, seguiment del procés participatiu laboratori Actallo i, bueno, i en aquest cas pues, el que diguem, tota una sèrie d'accions i de ferramentes que ajuden en aquest cas, sobretot el que diguem, ara és un moment clau perquè és el moment de la preinscripció i després ja serà el moment de la matrícula en els cursos de formació professional i com bé sabem Actallo pues, es relaciona evidentment relacionar el que és la formació en l'ocupació i per tant, doncs, bueno, des d'ací transmetre a tots els oients i les oients que, bueno, doncs que Actallo està també per assessorar-los a l'hora de fer el currículum, d'orientar-los en l'orientació laboral i d'alguna manera també que si volen estudiar pues sàpiguen més o menys que els pugui interessar més de cara al seu futur professional.
0: I com poden contactar amb Actallo?
1: Bé, a través de la seva web d'Actallo i també a través de la nostra web de la Mancomunitat, vale? lamancomunitat.org, i poden accedir i conèixer pues, tota el que és la informació que existís i també, evidentment, a través de les xarxes socials, per Instagram, Facebook i totes les xarxes socials, pues, també poden estar assabentats de tota l'activitat que realitza Actallo.
0: Persones que, per una banda, puguen estar interessats en formació professional, en estudiar o també en millorar la seva empleabilitat i no sabem si en un futur seran emprenedors o no d'aquestes comarques i això ho esmente perquè la Mancomunitat també té un projecte per donar suport a aquests projectes i també les empreses que ja estan en marxa a través del concurs que ja heu convocat.
1: Sí, evidentment està vigent, vull dir, està en període de presentació de candidatures i de propostes fins al 31 de juliol es poden presentar a aquest concurs totes aquestes propostes. Tinguem en compte, com fem sempre hem dit, per una part per a emprenedors dotat amb 1.500 euros i després per a empreses que acaben de començar d'alguna manera i que el premi són 2.000 euros. I bueno, i en aquest cas pues, animar així des de a tots els a tota la gent, als joves emprenedors també, perquè moltes que es presenten normalment són joves emprenedors que bueno, que s'animen, no? I que s'animen a poder fer-ho i recordem, a més, que justament a través de l'agència Impuls que es fa aquesta aquest concurs, no? I que col·labora en aquest concurs, pues, bueno, serveix per a donar aquest assessorament que després necessitaran per a portar a terme la seva idea o el seu projecte. I bueno, ja que estem parlant de l'agència Impuls, si el pareix bé,
0: sí.
1: Pues comentar que, com bé sabeu, realitza assessorament en els diferents municipis que formen part de la Mancomunitat, en Cocentaina, en Banyeres, en Alcoi i en Muro. I pel que fa justament avui, dimecres 27, val? Es realitza Muro, val? Aquest assessorament, i en juny serà el dimecres dia 3 en Cocentaina, el dimarts dia 9 de juny en Banyeres i el dimarts dia 23 en Muro. I, bueno, ja el mes que ve, pues, informarem,
0: sí.
1: Perquè ja té, però, bueno, en principi, per a que sàpiguen un poc les dates, no?, d'assessorament, en este cas, que per part de l'equip de l'agència Impuls es realitza a tots aquells emprenedors que vulguin rebre aquest assessorament i aquesta ajuda per a començar el seu projecte, en definitiva.
0: Un suport important també, i que a través de la pàgina web de la Mancomunitat poden saber-ne més i poden saber com sol·licitar una cita, no?, en aquestes visites que fan als municipis, en aquestes atencions.
1: Correcte, val? És important. Tal. Sí que m'agradaria destacar també que normalment quan parlem de les poblacions i tal, sí que mateix en Cocentaina s'intenta atendre sobretot les consultes d'emprenedors i promotors d'empreses del col·legi, l'Alquer, Benassau, Cocentaina, Gorga, Millena, Quatretondeta i Penàguila. Vull dir, intentem concentrar-ho, en aquest cas, en una zona, no?, de la comarca. En Banyeres, pues, agrupa un poc a les consultes d'emprenedors i empreses d'Agres, Alfafara i Banyeres de Mariola. En Alcoi, pues, evidentment, per la dimensió que té Alcoi, és de les consultes d'emprenedors i empreses d'ací. I en Muro, a les emprenedors i empreses d'Alcosser de Planes, Beniarrés i Muro. Val? I un poc és això. Després ja, evidentment, no passa res que si hi ha persones d'Alcoi que diuen, pues, jo vull que anar abans i tal, pues, evidentment poden anar a Cocentaina, a Banyeres, a Muro i tal, però bueno, que en aquest cas sí que s'intenta d'alguna manera dimensionar persones per a que, bueno, d'alguna manera, pues, també estigui distribuït així.
0: Així és, que sàpiguen que si són emprenedors d'aquestes poblacions, doncs tenen eixes dates per anar, però que també poden demanar cita per a altres dates si no es ve bé la que es correspondria. Parlem ara del curs de renovació de fitosanitaris, Lluís, que ens pots avançar.
2: Sí, pues, bueno, com sabeu, la Mancomunitat el que fa és oferir serveis a les poblacions i sobretot, pues, a les poblacions de menor, bueno, a les localitats de menor població, pues, bueno, apropar serveis, apropar activitats i, bueno, pues, com la de l'agència Impuls, que també hi ha dades en poblacions per poder fer consultoria, pues, nosaltres també, pues, mos va vindre la demanda de que hi ha agricultors que volen renovar el seu carnet d'utilització de fitosanitaris, que encara que el tinguin caducat, el tenen que renovar. I, bueno, pues, hem volgut apropar aquest servei i, per mig de la consultoria Consegal, pues, hem concertat dos cursets, un en Gorga i l'altre en Penàguila. El de Gorga és el dia 9 de juny i el de Penàguila l'11 de juny, en una sessió que, com és de renovació, són de 3 de l'esprà a les 9 de la nit. Entonces, pues, bueno, ja està apuntant-se en els agricultors, pues, per anar a apropar el servei. Entonces, és un curset que es farà en aquestes dues poblacions i el que estigui interessat, pues, bueno, que es posi en contacte o bé tocant el telèfon 619 89 48 75 o al 64 64 00 918. Val? Entonces, el que hem dit és això, que és apropar el servei este, i com sabeu que és agricultor, pues, tenen que tindre els permisos, els carnets, i no descartem fer algun curset més de traure's el carnet, perquè hi ha agricultors que no el tenen i tindrem que fer el carnet este, tenen que traure-se-lo. Entonces, és una activitat que per ara tenim prou resposta.
0: En Gorga i en Penàguila.
2: En Gorga i en Penàguila, sí. En Gorga el dia 9 de juny, que es farà en les escoletes, i en Penàguila, en el mercat municipal, el dia 11 de juny, en horari de vesprà.
0: I sobre la campanya de salut visual i auditiva, què anem a fer? Què pots compartir?
2: Pues és un altre projecte que ja ho vam dir en l'altre programa Reals, que estàvem preparant-ho, i la veritat, pues, bueno, volem que cada població, pues, que s'incorpori a este projecte, que per mig del centre auditiu FANI, pues, este centre ens ha oferit el tema de fer una revisió auditiva i visual gratuïta a la gent major dels pobles, prova d'audífons, i un taller de reparació d'ulleres i audífons. És a dir, que és una primera toma de contacte a la gent major que té ulleres, bueno, que té problemes. Entonces, fer-los una revisió gratuïta i mirar a veure quines necessitats i quines carències tenen. Al final, per ara estem, hi ha dos poblacions que estan interessades, però bueno, la nostra intenció és que cada població pues, vagi dient molt dia, hora, lloc, i calendaritzar un poc la gent. I el primer seria el dia 1 de juny en Fageca,
0: sí?
2: Dia 1 de juny en Fageca, a les 10 del matí, que també està apuntant-se la gent, en la Casa de Cultura. I l'altre seria el dia 3 de juny en Penàguila, pues també a partir de les 10. Jo tinc constància que en Penàguila hi ha 7 persones apuntades. O sigui que és molt interessant i la veritat, pues, pels nostres majors, el tema de cuidar-los, la salut de la vista i de l'oïda, és molt important. És el que hem dit antes, és apropar serveis i apropar activitats pues, perquè les poblacions pues, tinguin una cobertura en diverses activitats.
0: I conforme vagin sumant-se aquests municipis, així d'arrel anirem
2: informant-ho, perquè... ja sabem, principi des del dia 1 i el dia 1 i el 3 de juny.
0: Perquè tenim molts oients de la comarca que tal vegada ara ho estiguen sentint. Ostres!
2: Pues tenen que posar-se en contacte o bé en l'Ajuntament, sí? O tocant el telèfon 965525891.
0: Ahí agafar torn, diguem-ne així.
2: Efectivament.
0: I anar a aquesta campanya per veure com tenen la salut visual.
2: I l'auditiva.
0: I ens anem ara a saber de turisme, Josep, perquè continua aquest cicle d'entre comarques, no?
1: Sí, la veritat que està sent un èxit. La veritat que sabeu que és un programa compartit en la comunitat de l'Albaida d'Albaida i, en aquest cas, el passat 23 de març va tindre lloc la ruta d'Agres i la ruta de Quatretondeta es realitzarà el dissabte dia 28 de juny i serà l'última que es realitza en aquest cas en aquestes comarques. La veritat és que durant tots aquests mesos s'ha vingut realitzant aquest programa d'entre comarques que, com bé sabeu, es va recuperar després de, pràcticament la pandèmia que vam tindre i és un programa que sí, que anima molt a la gent a gaudir, no?, dels nostres pobles, dels nostres paratges i per tant, en aquest cas el continuem en aquest cas en aquest programa i bé, ara ja en juny, perquè com ja ve la caloreta, sí. El caloret, hem
0: de parar
1: un poc, així que acabem en juny i ja està.
0: El que també vos està donant moltes alegries, Josep, és el repte 20.000.
1: Sí, la veritat que, sobretot, a més perquè... hem vist que, a més, hem tingut influencers, no? Ja sabem que avui en dia el tema dels influencers també influeix molt, sí. Per la redundància, no? Pues hem tingut influencers que s'han animat a fer el repte i tot, i clar, això està donant-li un ressò i una dimensió, no? Molt, molt important, i per tant, avui per avui mateix ja podem dir que ja n'hi ha, cada mes que vinc, n'hi ha ara 443 persones inscrites al repte, i la veritat, sí que és veritat que encara és prou limitat, no? Les persones que ens hem fet tot el repte complet, no? Els 20 cims de més de 1.000 metres, però el fet és que poquet a poquet la gent en tranquil·litat va fer, no? Recordem que ja per a fer el repte ja fins al 15 d'agost del 2026 i en aquest cas animar a la gent a que pugui primer si vol apuntar-se i després si vol fer el repte encara hi ha temps per a poder fer-ho. A més, recordem que realitzen sortejos mensuals de productes oferits per nostres col·laboradors en el repte i és una manera també de motivar els participants a que puguen participar i també en aquest cas animar els participants, els inscrits i les inscrites a que compartisquen les seues experiències i així ho fan en les xarxes socials, a través del repte i de la web de la Mancomunitat i de més, i la veritat que molt bé, està sent una cosa molt bé. I sí que estem preparant alguna coseta i en propers programes ja vos direm i tal per a un poc donar quan finalitzem, no?, el repte i tal, i a veure de quina manera puguem posar-li la guinda del pastel.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ho coneixerem. Jo no sé si ho anunciareu amb campanes o no, però també en aquest any no tenim una activitat vinculada amb aquests instruments i el seu patrimoni, no?
1: Sí, la veritat que en aquest cas els campaners del comtat, com tots els anys, fan el toc manual de campanes en diversos pobles i, com ja vam dir, en Ares del Bosc, en Turballos, i en l'altre poble, recorde, en Fageca també, val? I per tant, doncs, bueno, estem ara delimitant un poc el que és la participació i de més per a que pugui, bueno, realitzar-se aquest Home Nou de Campanes, que com bé sabem, a més, té molt bona acceptació per part dels veïns i veïnes i també dels visitants, perquè al final són comptades ocasions en les que es realitzen aquests tocs i per tant, pues, bueno, atrau molt tant als curiosos i a la gent que vol saber més sobre les campanes i la tradició, no?, dels campaners.
0: I que està molt bé, perquè ho fan d'una manera molt pedagògica i t'expliquen i ho escoltes de seguida i després hi ha vegades que hi ha ocasió de poder pujar fins a dalt a les campanes i és una visita molt completa i com dius també, si se n'anem per exemple a Fageca, de segur que després estarem per ahir pel poble, el visitarem, és a dir, també atrau aquest turisme, no?
1: Sí, i a més, sí, disculpa, també es fa coincidir un poc en el tema de festes i tal i és una manera pues, també d'una activitat que complementa el que els pobles, en aquest cas, puguen oferir en el seu període de festes.
0: I, Lluís, com va el Cine en Ruta?
2: Bé, el Cine en Ruta, pues, sabeu que és el segon quatrimestre i la programació durant el mes de maig ja s'ha projectat dues pel·lícules, tant en Penàguila com en l'Alqueria d'Aznar, i la que ens queda és el dia 31 de maig en Alcosser, a les 7 de la vesprada, en el Centre Polivalent, que s'emitrà la pel·lícula Soy Nevenka. I després per a juny, en principi, tenim ja tancat el tema de la projecció de la mitat d'Anna, que es farà en Benasau el dia 12 de juny, a partir de les 7 de la vesprada, en el local de les Ames de Casa. Uh-huh. Després ja sí que tenim en juliol i en agost, però ja anirem dient sí. En el proper... Vull dir que en principi són les nou poblacions que es van apuntar en un primer moment, han elegit la segona pel·lícula i la veritat pues, bueno, és apropar el cine... Uh-huh. Que, bueno, hi ha algun club que farà a l'aire lliure, perquè com estarem en la temporada d'estiu, pues van a fer la projecció a l'aire lliure, o sigui que és molt interessant i, bueno, és una atractivitat més que, bueno, que potser ja feia temps que no es feia i estem a veure si la podem reprendre. Mm-hmm. I per ara tenim prou bé una acollida.
0: Sí, anar a la fresca, no?
2: Sí, exactament.
0: Ai, a Bellís, clar, sí. Ara que vinc a l'estiu, que bo.
2: Per això t'ho dic, perquè ja ho hem vist i sé que hi ha alguna població que ho té a l'aire lliure i, pues mira, veus, perfecte. Mm-hmm. De meravella, saps?
0: I Músics per la Salut?
2: Sí, Músics per la Salut, com sabeu, durant el mes d'abril-maig, quan s'ha tingut que fer tot el cicle de Músics per la Salut, dir-vos que en principi hi havia una programada en Banyeres, però es va tindre que suspendre perquè va ploure i com la persona venia de fora, pues, va ser entonces s'ha traslladat per el dia 1 de juny, que seria, es faran tres jocs, en el Llarg dels Jubilats, en el Centre Geriàtric i en el Centre d'Alzheimer.
0: De Banyeres.
2: De Banyeres. Uh-huh. Aquest dia estarà la trobadora, que és Maria Iborra, una xica molt, bueno, molt competent i molt professional, pues estarà donant dinamització a la gent major d'aquests tres centres. Uh-huh. I després la pròxima que tenim ja per tancar el segle seria el 29 de maig, és antes del dia 1, el 29 de maig, que és en Quatretondeta, fan tres poblacions, en Quatretondeta, en Gorga i en Fageca. Ahí anirà un trobador, que és un xic, Tom Edwards, i bueno, pues amenitzarà a la gent major de les tres poblacions el dia 29 de maig, pues el dia en Quatretondetes a les 10 i quart, en Fageca a les 11 i mitja i en Gorga a les 12 i mitja, una darrere una altra i ja està. Val? O sigui que perfectament pues, poden acudir la gent major o bueno, la gent que vulgui estigui interessada pues, pot acudir a un d'aquests tres pobles el mateix dia i escoltar el trobador. Tom Edwards.
0: I ara també ens apropem a una època en què els estudiants i els joves estan estudiant en la recta final del curs, però després també vindran aquestes nits d'estiu, en què també s'agraeix el cicle de nit jove de poble en poble.
2: Sí, Lluís. Efectivament, sí. De poble en poble, pues, com sabeu, continua tenint la seva ruta, sobretot des divendres, i durant el mes de maig ens queda, va celebrar ja el dia 22 en Benasau, i el dia 29 de maig està previst que es faci en Alqueria d'Aznar. Uh-huh. I després ja per en juny, ja s'anem quasi diríem a final de mes de juny, que és el dia 26, però bueno, com sabeu que els joves com tenen exàmens i tot, pues, ho han vist convenient, pues, i ja crec que en principi seria la de juny i una altra en agost. Anem a veure si podem completar alguna en juliol, però ja sabeu que també la gent de vacances i tot, però bueno, en principi sabeu que és un encontre que fas divendres de vesprada en la població anfitriona, que on es tinga que celebrar, i està fent un comboi de gent de quasi 25-30 persones. O sigui que està Molt bé. Perfecte.
0: Ahí on raonen, no?, i tenen iniciatives.
2: Sí, exactament. El que vam dir al principi és una trobada de vesprada que va començar a les 7 de la vesprada fins a les 11. Entonces tenen tallers, tenen el de l'Erasmus Plus i un soparet i dinàmiques de joc.
0: I que segur que es coneixeran molts joves que no es coneixien.
2: Sí, això en van sumant, no? I a més que ja van de poble en poble, sí, i ja van coneixent-se.
0: La ruta de poble en poble en aquest cicle de nit jove. Uh-huh. I això ens condueix fins a l'activitat cultural, Josep, perquè ja ve l'estiu també i va creixent aquestes propostes que feu des de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat, entre d'elles el Contacontes.
1: Sí, la ruta Contacontes, que ja ha començat, no? El 22 de maig, va començar en Benasau amb Txelo Ribes, i la veritat pues, que bueno, ja hem donat inici, no?, a lo que és tota aquesta ruta, que bueno, es tracta al final de, pues, això, de contar contes i de que d'alguna manera pues, esta tradició, no?, oral que existís, bueno, que atrau sobretot als més menuts, però també a la gent major, i que gaudisquen, no?, i sobretot a més es fa en llocs, en mateixa en Benasau es va fer en el local de les ames de casa, acollidors i de més, i bueno, en aquest cas pues, bueno, s'intenta sobretot que la gent gaudisca, no?, i a més és un programa que ja la comunitat porta fent des de fa molts anys, i la veritat que estem molt contents, pues, que una nova edició enguany per a que tot el món pugui disfrutar del mateix.
0: I anireu avançant les dates, no?, que anirà aquesta ruta del Contacontes, no sé si ara per a juny alguna cita o si no...
1: Bueno, el tenim per a... Puc comentar-te, seria... A veure, més que per a juliol, mm-hmm, per a juny en principi no n'hi hauria, en juliol ja seria el 9 de juliol en Millena,
0: sí,
1: i però bueno, com
0: sí,
1: el programa
0: com
1: està més, i l'11 de juliol també en Fageca, vale?
2: I com és juny, que ja sap que tots els xiquets, sí, alumnes, o que estan acabant els cursos, doncs, clar, ahí està un poquet
1: més. Ahí està un poc, sí, perquè a més, com saben que tenen les seues gales de
2: festivals,
0: sí, graduacions,
2: van de cap.
0: Tenen l'agenda completa.
1: Sí. Els ajuntaments intenten acoplar-ho a l'agenda.
0: Molt bé. I també començarà a sonar Somriu 2026, que heu presentat recentment.
1: Sí, la veritat que bueno, ja ha començat el cicle, en aquest cas el cicle Somriu, i el van presentar la setmana passada, i la veritat que molt bé, perquè té un molt bon ressò en mitjans de comunicació i de més. Enguany hem volgut donar-li una volta més i cap i amb dotar-lo d'una potent, en aquest cas, cartellera, no?, i de la programació. I bé, pues el dia 23 de maig ja va començar en Benasau, a l'actuació de Los Cigüeños, i el proper 30 de maig el grup Quatre Gats actua en l'Alqueria d'Asnar, en el poliesportiu, a les 8 de la vesprada. Mal, i per tant, pues, bueno, ja així sí que ja això és un no parar, comencem en maig i acabem en octubre, que el que hem dit sempre, hem intentat allargar-ho en el temps i que d'aquesta manera pues, es pugui gaudir millor, perquè bueno, recordem que són 16 actuacions i que per tant pues, omplirà de música, d'espectacle de les nostres comarques durant bueno, 4-5 mesos, des del mes de maig el que diguem, fins al mes d'octubre, i per tant pues, poden consultar tota la programació en el Cicle Somriu, pues buscant Cicle Somriu, o evidentment també en la nostra web, en lamancomunitat.org, poden tindre accés a tota la informació de la programació prevista en això. Però bueno, anime des d'ací, perquè a més hi han actuacions i hi ha tant artistes com grups molt, molt interessants, i evidentment pues, bueno, animar a la gent a que pugui gaudir dels mateixos.
0: Anar a les actuacions del cicle Somriu. Com també hi ha per davant encara dies per a escriure i fer aquests projectes audiovisuals per a presentar-los al concurs de memòria històrica.
1: Sí, continua igual que també estava en el concurs d'emprenedors, continua obert en aquest cas el concurs de memòria històrica, la segona edició, i bueno, pues en aquest cas es poden presentar les obres fins al 15 de juliol, i des d'ací, evidentment, animar a la gent a que pugui presentar les seues propostes, com sempre recordar, les dues categories existents, una per a escrita, en aquest cas, novel·la i de més, i l'altra per la part audiovisual o de més d'art. d'art en aquest cas, i evidentment pues, bueno, i en aquest cas també dos modalitats, per una part per al públic en general i l'altra per a alumnes de batxillerat, de formació professional i demés, pues, que també puguen presentar-se. Així que, bueno, recordar que els premis estaran dotats amb 500 euros cadascun d'ells, els quatre en total que es concedeixen, i bueno, pues, des d'ací animar a que es presenten i que fins al 15 de juliol hi ha temps per a poder presentar les seues obres.
0: Les propostes per a aquest certamen de memòria històrica. I ja per acabar, Josep, la trobada d'escoles en valencià.
1: Sí, nosaltres
0: a finals de mes.
1: Ja fa temps, ja venim participant de la trobada d'escoles en valencià. L'any passat va ser a Fageca i enguany és a IBI. I bé, en aquest cas sí que tindrem novetats. Bueno, tenim Lluís i jo mano a mano ahí,
2: estem ahí en la taula
1: i tal, i molt bé estem, i oferim pues, bueno, els agrada, perquè a més anima molt, des de xiquets de la jovenalla, els més majorets i tal, i els pares també, professors i tal, i està molt bé perquè, bueno, nosaltres hem volgut bueno, hi haurà novetats enguany, i teníem el llibre de poble en poble per una part, però podem anunciar ja que tenim un altre llibre que hem fet.
2: Han fet una altra nova edició, molt meravellosa, a més en sèrie s'ha quedat preciosa, i la veritat és molt, molt curiosa, i espero que la gent... Pues, que...
1: Sí, és un llibre que es diu Històries que fan poble, i recull un poc pues, el... Bueno, realment la història és que el tio Pep de Muro, amb el seu el carro, no, va recorrent tots els pobles i va arreplegant les històries que van contant-li per tots els pobles.
2: De gent important o coneguda de cada poble.
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: I bueno, està és novedós i tal, i bueno, ho anunciarem perquè la idea és ja distribuir-lo i que la gent el pugui gaudir en la trobada d'escoles valencianes en IBI, i la veritat que està molt bé, ha quedat ben xulo, i des d'ací pues, donar les gràcies també a les Maries, que diguem, a les nostres Maries, a la tècnica de turisme i de comunicació, pues, que s'ho han currat per a fer aquest llibret i tal, i està molt bé, perquè a més hem demanat la col·laboració de tots els ajuntaments i demés.
2: Com us diuen, algun personatge emblemàtic de cada població, i és el mateix sistema de colorejar el llibre, o sigui que és per xiquets, però bueno, ahí posa un poqueta història de la persona, i inclús si ens han passat alguna foto, bueno, i hem dit, pues és així, entonces han recreat també en dibuix el tema de la persona.
1: Correcte,
2: s'ha fet
1: bueno, el que és el per a pintar, en aquest cas, per a colorejar, i també està la història, en aquest cas, i tal. I això sí, sense IA, no n'hi ha intel·ligència artificial ni més, que avui en dia tal.
0: Tot artesania.
1: S'ha pegat una bona currada, la veritat, i pues això, s'ha fet un treball molt, que està molt bé, i bueno, pues anem a presentar-lo esta setmana, coincidint un poc en que ve la trobada i tal, i el llibre pues, a partir d'ahir estarà a disposició de tot aquell que vulgui gaudir-lo, i nosaltres pues, aprofitem els esdeveniments que tenim, ve la trobada, evidentment a final d'any quan ve la fira de Cocentaina, i després pues, bueno, si tinguem algun altre esdeveniment i tal, aprofitarem per a distribuir-lo i tal, perquè bueno, per a aquests xiquets, sobretot els xiquetes, el puguen gaudir, perquè està molt interessant, ja veureu el resultat i està molt bé.
0: Estava pensant que per a els no tan xiquets també, si el llegim, segur que descobrirem coses noves dels municipis de l'Alcoi i el Comte que no coneixis.
2: Sí, exactament, ja sabeu que l'altre estava orientat al tema de llocs emblemàtics, bueno, pues, el castell, vull dir, coses importants de cada poble, i també fer un poc d'historieta, pues així també és el mateix, però respecte al tema dels personatges. I l'important és el tema que el tio Pep pues, va recorregant totes les poblacions i va contactant amb aquests personatges.
0: Eixa novetat que presentareu i que estarà ben present, eixa trobada d'escoles en valencià del 30 de maig a IBI. Moltíssimes gràcies.
2: Vale, pues com veu estava molt complet,
0: sí,
2: no?
0: Sí, no. Teniu molta activitat, no pareu, i ens alegra que ho compartiu amb els oients de Ràdio Alcoi, perquè anem anotant-se a l'agenda i anirem acudint a les diferents activitats. Adreça és per a tots, majors,
2: sí, tots,
0: menuts, gent jove...
1: Totes les edats.
0: Totes les edats, tot el veïnat dels municipis que integren la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat. Lluís i Josep, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.

0: Notas necrológicas.
1: Ha fallecido doña María Ángeles Calvo Domènech, viuda de don Juan Burruezo Carrillo. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este jueves día 28 de mayo a las 11 horas en la capilla del tanatorio Servisa de la zona norte.
0: Descansen en paz.
2: Ja queda molt poquiu per a que aquest mateix divendres tinga lloc la inauguració de la 11a edició de la Fira Andalusa en les Aules Verdes, en la zona nord. I el que volíem era precisament conèixer més detalls respecte d'aquest esdeveniment, que ja està completament consolidat i ja tot el món esperem que arribi, i per això tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi el regidor de festes, Jordi Martínez. Bon dia, Jordi.
3: Hola, bon dia.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies de nou per estar així en els estudis de Ràdio Alcoi, perquè a veure, això, jo crec que una volta passen festes, unes dues setmanetes, i ben seguida ja la Fira Andalusa, no? Jo crec que ja està més que consolidat.
3: Sí, la veritat és que portem 11 edicions, jo crec que si mirem arrere ha evolucionat molt per a millor tot el que és l'organització de la fira. Jo des d'ací, i tinc que dir-ho des del primer minut, que gràcies a Cèlia Priego, a la presidenta de la Gran Andalusia i a la seva junta, perquè això seria impossible d'organitzar per a l'Ajuntament. Al començ de tots aquests anys sí, però en el volum que està agafant la fira, bueno, pues és impossible si no tingueren la col·laboració, sobretot la col·laboració, la implicació i la responsabilitat, perquè bàsicament qui organitza tota aquesta fira és la Junta Directiva de Cèlia, i des d'ací enviar-li tot aquest agraïment per part de l'Ajuntament. Però sí que és cert que ens tenen al seu costat per a tot el que necessiten, i en això anem treballant estos dies.
2: Recorda la primera junta, Miguel Conde. Recordes que era el
3: senyor,
2: president?
3: Sí, que encara tenim encara Miguel per allà ajudant, sempre està a disposició de poder ajudar.
2: I ja va pillar el relleu Cèlia i ja està fent esta labor que comentaves. A veure, oients, un poquet fer una espècie de xicotiu agenda. Comencem divendres ja, que ho tenim molt a prop, a partir de les 10:30 hores.
3: Sí, ahir a partir de les 6:30 de la vesprada es concentrem en la seu de la Cara d'Andalusia i es fa un passacarrer que passa per l'Avinguda de la Hispanitat i arribem a lo que és el tall de la cinta, no? Eixa primera inauguració de lo que és la Fira Andalusa. Ve a ser sobre 7:30, al redor d'aquest horari, mentre preparem, es fa aquest passacarrer, i allí és on ja el primer acte que està programat és la coronació de la nova reina, que enguany tenien un canvi ja en la nova reina, i a partir d'ahir pues, bueno, ja comença el que és aquesta primera, és mitja jornada, però jo crec que és molt intensa, hasta les 9 de la nit n'hi ha activitat allí, a nivell de, bueno, pues de pegar una volteta, conèixer tota l'oferta que tenen en la fira, i a les 9 aproximadament és l'encera de la llum, l'encera perquè, clar, volem que siga quan ja és de nit, no? I a partir d'ahir ja n'hi ha una exhibició equestre que tenem programada en les quadres de peluca i la quadra també de que ve d'Alcocer, i després ja n'hi ha dues actuacions, una de Fran Calero, que és una actuació que tenen programada des de la Casa Andalusia, i també un DJ després un poc més informal, una festeta que seria el DJ Esedu, que està pues, bueno, animant tota aquesta primera jornada, aquesta primera migdia de festa, i que la gent ja pot disfrutar pues, bueno, de totes les barres que es posen allí, de tota l'oferta hostelera, sobretot també de lo que és la música i la festa tradicional d'Andalusia. Allí es ballen també sevillanes, que també estan programades eixes activitats durant els dies, però bueno, eixe divendres ja és l'inici de tota eixa fira andalusa.
2: Vale, perfecte, pues fem eixe mateix repàs a partir del dissabte, que obrirem sobre les 10 aproximadament les portes.
3: Sí, allí ve a obrir-se a mitjan matí, 10-11, va preparant-se tot el que és la infraestructura de la fira, i ja comencen a haver també per als més xicotes, ja n'hi ha tallers de ball també, per a començar a ensenyar. N'hi ha molta oferta també a nivell familiar, perquè els xiquets poden acudir pront a la fira i també disfrutar de tallers, de fer activitats conjunt. I hi ha també una altra exhibició que n'hi ha de cavalls, i hi ha també hi ha, pues, el moment de compartir el que és un poc tot el matí en la gent, fer un aperitiu, poder estar allí dinant, i ja també tindré una activitat que és un altre passeig de cavalls que es farà a meitat matí, i després també comença ja aquesta activitat que és Baila Sevillanes, uh-huh. El Coi Baila Sevillanes, que és una activitat sobretot sobre ball, no? Aquestes actuacions, per una part, dime. Està el Coro l'Amistat, que és les que també fan una actuació per a tot de cant sobre això. També hi ha una formació musical de la Casa d'Andalusia, i el Coro l'Andalus, que també forma part de lo que són aquest tipus d'actuacions que es fan al llarg de tot aquest matí.
4: D'acord. O sigui que el dia, vamos, intensíssim, no?
3: Això dissabte de matí. De vespre encara tenim un parell d'actuacions més, que està dos actuacions ja de cara més a la nit, que és Juan Lu de la Rosa i Christopher Martínez, i després una segona sessió d'eixa festa Raïces, que han dit Raïces, i que el que fa és, bueno, pues animar durant tot el dia el que són les activitats que es fan en el recinte.
4: Sí, a més, estos artistes, jo sé que Celia es treballa molt, busca gent molt reputada, de molt nivell, i estan així al coll.
3: Sí, sobretot molta varietat, per dir-ho d'alguna manera, n'hi ha activitat per a tots. És cert que són moments d'alegria, però també n'hi ha actuacions de tot tipus per a que la gent que valora tot el que és el tema del cant també puga disfrutar d'aquestes activitats.
4: Bueno, perfecte, i acabaríem diumenge, no? Ja diumenge fins a migdia, més o menys les 2, les 3, no?
3: Sí, tenim una altra en eixe dia, a partir de les 12 del migdia, n'hi ha una altra
4: actuació,
3: sessió, per dir-ho d'alguna manera, del Coi Ball de les Sevillanes, però en este cas jo crec que lo important és que s'han convidat a les escoles del Coi, i tant la, per dir-ho d'alguna manera, la cara Andalusia del Coi, però també les escoles de ball del Coi, com és la RAG o com és la de Maite Ponsó, de la d'Anna Botella, o en este cas una associació cultural andalusa d'Ibi, també formaran part d'aquestes actuacions de ball al Coi Ball de Sevillanes, i faran una mostra de tot el que aquestes escoles de ball fan, no? Jo crec que està molt bé integrar també a grups i a equips de la ciutat, perquè, bueno, pues preparen actuació, jo crec que n'hi ha una motivació especial, i, bueno, i és un dia també el diumenge de compartir aquest matí d'aquesta manera, no?
4: Flamenco, el ball flamenco en qualsevol acadèmia, grup de ball,
3: és una de les disciplines
4: importància,
3: que fa,
4: moltíssima importància. Molt bé, i d'ahir ja sí que això, a l'hora de dinar ja més o menys es conclouria.
3: Sí, s'està allí fins a migdia, allí la gent es queda a compartir també el millor el dinar, la cara Andalusia segur que té alguna activitat interna que celebren allí, i bueno, al final és un cap de setmana de fer un homenatge a tot el que és la cultura andalusa que tan arraigada està a la nostra ciutat, i sobretot, com dia jo al començ d'esta entrevista, bueno, pues el felicitar i agrair moltíssim de deberes a Celia, la seva presidenta i a la seva junta, tota l'activitat no que desempenyen este cap de setmana, sinó tota l'activitat que desempenyen durant tot l'any, que al final fa ser un polo de cultura de la nostra ciutat, com és la cultura andalusa en el Coi, no?
4: Bueno, sí, este és el moment, diguem, un poc la punta de l'iceberg, o el moment més cumbre, però tot el que fan al llarg de l'any des de la Casa Andalusia, vaja que sí. Molt bé, doncs res, jo crec que han pogut aproximar-se a lo que serà aquesta cita divendres, dissabte, diumenge, a la zona de les Aules Verdes, on sempre, en la zona nord, tenim eixa Fira Andalusa en la seva 11a edició.
3: I sembla que haurem de dur ventalla.
4: Ostres, sí, mira,
3: que farà calor.
4: El temps serà també, mira, ahir també ens acompanya el temps. Moltíssimes gràcies, Jordi, per estar així.
3: Gràcies a vosaltres.
5: És la 1 a mediodía en Canàries. Lo hemos escuchado en directo en Hoy por Hoy. Pedro Sánchez descarta desde Roma convocar elecciones. Las legislaturas, ha insistido, duran 4 años.
6: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
5: El presidente del Gobierno ha dicho mantener todo su apoyo al expresidente Zapatero y también su total colaboración con la justicia en el caso Leire Díez, por el que la UCO está pidiendo información esta mañana en la sede central del PSOE en Ferraz. Palabras de Sánchez. Sánchez después de la reunión que ha mantenido con el Papa León XIV. Guillermo Lerma, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez trata de marcar distancias con la investigación que ha llevado a la UCO a la sede de su partido en la calle Ferraz, pese a la imputación de la gerente del PSOE, de su exsecretario de organización o de que el juez señala en su auto a un diputado y miembro de la Ejecutiva Socialista actual. Dice el presidente que no le resta importancia a las actuaciones judiciales, pero se aferra a que por la información que tiene en este momento, todo está relacionado, dice, con la actividad de la militante Leire Díez, contra la que, recuerda, el PSOE ya actuó.
6: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
7: Sánchez, que desde Roma ha respondido también por primera vez a las preguntas de la prensa sobre la investigación a Zapatero, asegura que tras haber leído las informaciones sobre el sumario, su apoyo hacia el expresidente sigue intacto.
6: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: Ha reiterado Sánchez la misma fórmula que utilizó la semana pasada a preguntas de la oposición.
5: En la sede central del PSOE, la calle Ferraz, sigue la guardia.

0: gegant, on es projecten imatges de la nostra història mentre actuem, i també, com que s'està fent una pel·lícula sobre la història del grup, doncs encara no s'estrenarà la pel·lícula, s'estrenarà per l'octubre, però ens han cedit unes imatges, i esclar, hi ha moments de imatges de la pel·lícula que anem sincronitzats, hi ha els actors que fan de nosaltres a dalt la pel·lícula, i nosaltres, doncs, a sota, tocant la música. Aleshores, és una mica esquizofrènic. I, a més, anem sincronitzats i amb algunes cançons ens podrem sentir la veu del Carles, que també és superemocionant.
1: Ostres, que bonico. Per això el títol de l'espectacle és Sau, un concert de pel·lícula.
0: Exacte. Buscant aquest doble sentit.
1: D'acord.
0: I la veritat és que és un espectacle on la gent salta, canta, s'emociona, riu, plora, passarem per totes les emocions.
1: Sentiments ahí a flor de pell, que diuen, molt bé. Dis-me dos coses més, el biopic és sobre el vostre grup, és la seva trajectòria.
0: Sí, és un biopic sobre la història del grup Sau, de quan el Carles, el Joan i jo vam començar a muntar el grup i s'hi van afegir la resta dels membres del grup, i evidentment, més o menys, acaba quan es va acabar el grup, que va ser amb la mort del Carles, no?
1: Vale. Ara realment els biopics, doncs, bueno, a nivell internacional, doncs, també, clar, perquè no ser les nostres terres, i a més un grup tan important com els altres. Recorda-mos un poquiu, perquè també tenim gens més joves, jo sempre tinc el boig per tu, però parla-mos un poquiu, què és el que aneu a interpretar, quines són, explica'm
0: un poc. En el concert farem, diguem-ne, els més, com si em permets, el que diu la gent, els clàssics. I hi haurà cançons com El tren de mitjanit, Enviem un àngel, Si no tu continuar, Foc al cos, pertany a algun lloc, No he nascut per militar, Només ho faig per tu, totes aquestes cançons que són els més conegudes de Saudes, les fem al concert, com no podria ser d'una altra manera, no? Després de tants anys, la gent el que vol escoltar són aquestes cançons, no?
1: Alguna novetat, alguna coseta que
0: ha incorporat? Ara no toca. El grup, això és una retrobada després de 27 anys.
1: Uf, 27.
0: Clar, és que són molts anys, i aleshores és el primer cop que Sau actua després de 27 anys. Ja. Evidentment, sense el Carles, però tenim, i més portem convidats. Tenim convidats a dins del concert, que ens ajuden a fer l'espectacle aquest. Bueno. Portem en Jonathan Arguelles, portem el Frederic Strand,
1: és
0: un noi suec que es va donar a conèixer amb el programa aquest de TV3 d'Eufòria, i portem, que a mi em fa molta il·lusió, l'Aurelio Morata, que és un dels fundadors dels Rebeldes.
1: Ostres, els Rebeldes, mare, una altra classe.
0: I és un gran amic meu i ens ajuda amb els veus, amb la guitarra, i és un element increïble que tenim.
1: Ostres,
0: que bo. I doncs fem un espectacle que amb nosaltres i tots aquests convidats, doncs, és un espectacle, doncs, la gent, doncs, fins ara la gent ha flipat bastant.
1: Bé, està dins del Festival Barnasants, i, bueno, jo crec que és molt important, no?, que aquest festival i que el Coi, una ciutat, així baix a la Comunitat Valenciana estigui a sumar, no?, que pots comentar-nos un poquet.
0: Sí, jo crec que sí, jo crec que és important que la gent que compartim l'idioma, diguis venir el que vulguis, valencià, català, mallorquí, el que vulguis, sí. El nom és lo de menys.
1: Sí.
0: L'important és que parlem i ens entenem i que tenim una cultura comú.
1: Exacte.
0: Doncs és a dir, que hem de compartir de la mateixa manera que aquí també estem gaudint de bandes d'aquí al País Valencià, és collonut que les bandes com nosaltres i altres bandes catalanes doncs també arribin aquí, i fins i tot els festivals de música com el Barnasants, no? Que penso que és fantàstic. Fa molts anys a València vam fer el Tirant lo Rock, nosaltres vam participar, i penso que eren iniciatives fantàstiques i que realment penso que els trobo molt a faltar, no? Però penso que són importants, i ara, o sigui, a partir del Barnasants i una ciutat com el Coi, que té tanta història i on han sortit gent tan increïble com, sense mencionar només l'Ovidi i recordant-lo, que vaig tenir la immensa sort de conèixer-lo, doncs és importantíssim, doncs, que puguem, per nosaltres, poder fer aquest concert aquí als terres del País Valencià.
1: Però així només la gent jove, el nom de Sau és per una població, no?
0: Sí, nosaltres vam començar
1: Digues.
0: La història que del grup vam començar l'any 1987. I assajàvem a un poble molt, molt aïllat, està al mig de les muntanyes, aquí al Prepirineu, que es diu Sau, que al costat hi ha un pantà, que hi ha una església al mig.
1: Val.
0: I la gent... Vam fer un primer concert a la Galeria de la Castanyada de 1987, que era un concert pels companys, pels amics, no? El que passa que per la zona va córrer la veu de Comar de les Rits, no? Que hi havia uns paios a Sau fent una festa i tal, i va començar a arribar gent, i al final vam ser 200 o 300, i és una festa que encara molta gent la recorda, i molta gent diu, ja hi vaig ser-hi, no? Aleshores... nosaltres encara no teníem nom, en realitat, i la gent ens deia els de Sau, perquè érem el grup aquell dels de Sau, els que estaven a Sau, que era el poble. Sí. I d'allà va quedar el nom del grup, que és Sau.
1: Que bo. Molt bé, i per últim ja un poc, pues, això record, no? Ho has citat un parell de voltes, de Carles, no? Estarà present al llarg de tot el concert i d'aquesta gira.
0: Oh, i tant, nosaltres el Carles està present en tota la... Bueno, cada dia de la nostra vida, és un home increïble, amb una presència a l'escenari, amb una saber cantar i un gran company de viatge, no? I malauradament es va deixar, però diuen que mentre algú et recorda en mai morts,
1: exacte.
0: Doncs el recordem, i tenim la sort, gràcies a les noves tecnologies avui, doncs de tenir-lo a l'escenari amb nosaltres. I penso que serà un plaer enorme poder disposar de la veu del Carles en algunes cançons i poder tocar. Els primers assajos van ser molt durs, perquè
1: ostres, clar.
0: Tornar a fer música, tornar a cantar, en el meu cas, que jugàvem a empastar les nostres veus, amb el Carles, doncs era allò, uau, hòstia, et passaven mil imatges pel cap, clar. No? Però és un orgull i un honor poder tornar a fer música amb la veu del Carles, i encara que sigui d'aquesta forma, doncs tenir-lo present a l'escenari amb nosaltres, no?
1: Aquestes projeccions que comentaves abans,
0: sí,
1: que es coordinaran amb el grup.
0: Sí, clar, està sincronitzat, és un espectacle amb una pantalla molt gran, que només no la tenim al darrere, sinó que està sobre la nostra, vull dir que té un pes molt important la pantalla en l'espectacle.
1: Perfecte. Molt bé, doncs un minutet es queda. Les entrades, important, a la venda en Tiquet al Coll, que és la tiquetera habitual del Teatre Calderón, i a la mateixa taquilla també del teatre. Això, convidar un poc al Coll, a la comarca i a tots els que puguen escoltar-nos a acudir aquest dissabte 30 de maig a partir de les 20 hores, Teatre Calderón, i actuació de Sau, un concert de pel·lícula. Pep, què pots dir-nos, ixa frase final?
0: Doncs que ens farà molta il·lusió, i fins ara aquesta gira que estem fent, que ens va superbé, farem una... Aquesta gira estem més o menys a la meitat, o que ara no hem arribat a la meitat, i perquè farem una 30, entre 30 i 40 concerts entre aquest any i principis de l'any que ve. Doncs fins ara en tots els concerts ha sigut fantàstic, han sigut increïbles, i estic segur que el concert d'aquest cap de setmana serà igual d'important. Vull dir que espero tota la gent del Coll que vingui i poder-los abraçar un a un després del concert.
1: Segur que esteu ahí després vosaltres, molt bé, fantàstic. Molt bé, Pep, doncs és un plaer escoltar-te. Són molts anys escoltant la música de Sau, i res, ara es tindreu així al Coll. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Fort abraç, adeu.
0: Una abraçada.
1: Adeu.
2: Pescadería Ancla Dorada. Cambiamos de ubicación dentro del Mercat Zona Nord de Alcoy. Ampliamos nuestras instalaciones y nuestro horario para darte, como siempre, la mejor calidad y servicio. Ahora también abrimos los martes de 8 horas a 14 horas. Pregunta por nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado de nuestras novedades, ofertas y listados de precios.

0: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Anem a presentar aquí, avui ens acompanya Raül Llopis del Partit Socialista. Benvingut, Raül.
1: Molt bon dia.
0: Elisa Guillem de Compromís. Què tal, Elisa?
2: Hola, bones, bon dia.
0: Tenim també a Isabel Balaguer del Partit Popular. Què tal, Isabel?
3: Molt bé, bon dia.
0: Carlos García de Vox.
4: Bon dia a tots.
0: Benvingut també. I Mari Carmen Paredes de Guanyar. Mari Carmen. Avui no li ha canviat el cognom.
5: Gràcies.
0: Avui és correcte, no?
5: Molt bé, sí, sí. Bon dia a tots.
0: Bueno, pues, amb motiu de la pròxima edició de la Mostra de Teatre, és un dels esdeveniments culturals més rellevants que té la ciutat, volem dedicar-li aquesta tertúlia a analitzar l'estat actual, el futur del certamen, quins són els punts de vista que tenen els nostres representants a l'Ajuntament. Normalment arrenque amb el Partit Socialista, però jo crec que, Raül, li donem pas a Elisa Guillem, que és la regidora de Cultura, que és la que està aquests dies pues, preparant la Mostra de Teatre, porta ja uns dies també a parlar-nos de la situació en la que està el certamen, així que anem a posar-se al dia, actualitzar aquesta informació. Elisa, ahir tenim la Mostra de Teatre amb uns condicionants específics, no?
2: Sí, sí, la veritat és que, bueno, jo primer que res el que voldria dir és que jo voldria donar les gràcies a tot l'equip tècnic, a Txenxo, a Bego, a Gilberto i a Josep, perquè, bueno, el treball que hi ha darrere de tot això és espectacular. Hi ha molt de treball, hi ha una coordinació, hi ha una preparació que porta molts mesos. I el poder dur endavant precisament una mostra no és fàcil i, per tant, jo vull donar les gràcies i dir-li al Coi, no, que tenim un equip magnífic amb el qual, bueno, pues estem tots salvats. La Mostra de Teatre, com bé estaves comentant, no deixa de ser aquest epicentre cultural al País Valencià i perquè al Coi, a més, tenim aquest tarannà que és teatre per les venes i que el veiem des de, bueno, que toca tots els sectors dins d'aquest teatre i estem així formant-lo. Precisament tenim companyies de professionals, tenim amateurs, tenim gent que escriu. Per tant, jo crec que és molt important que continuï perquè forma part del nostre ADN. Jo, primer que res, el que vull dar són unes dades empíriques que avalen el bon fer que estem tenint, no? des de la regidoria i des de l'Ajuntament i sobretot també tota aquesta part tècnica. Mireu, enguany anem a tindre, tenim ja 296 inscripcions, és a dir, un 21% més d'assistents professionals que l'any passat, que ja havia augmentat respecte a anys anteriors. És a dir, anem augmentant cada any, els professionals confien i volen vindre al Coi. Hem tingut més de 650 obres presentades. Això suposa quadriplica la xifra de fa 3 anys. Torne a dir, això avala que la gent vol vindre al Coi a presentar les seues obres, que la gent vol estar en el Coi i que el Coi és eixe epicentre cultural de les arts escèniques. Anem a tindre un total de 9 obres de diferents comunitats, perdoneu, de Canàries, de Madrid, de Catalunya i de València. Tenim menys obres que l'any passat degut precisament a aquestes retallades que després, si voleu, ho comentem. L'any passat ja van tindre més de 4.000 assistents. Ja no sols, a banda de tota la gent professional que ve, estem parlant també de tots aquells que anem a consumir la cultura, que anem a consumir teatre, arts escèniques en general. No sols del Coi, perquè també ve moltíssima gent dels pobles que tenim al voltant. Torna a dir, el Coi és durant aquesta setmana, durant la setmana que ve serà la capital cultural al País Valencià. Intentem també, bueno, treballar aquests espais, aquestes jornades per al sector, val? Per als professionals, en els quals es reflexiona, entre altres coses, pues, sobre quina és la situació que té el sector, cap on vol anar, i també, per exemple, es parla molt dels nous hàbits de consum, i perquè també afecta a la cultura. I això, una de les coses que estem fent precisament és anar canviant. Evidentment, tenim aquest teatre de text que es diu típic, que va estar sempre en els teatres, estarà en el principal, estarà en el Calderón, evidentment, però després anem a veure com cada vegada més intentem anar a nous espais, perquè a més la gent també es troba el teatre en el carrer. Estem parlant de la dansa, estem parlant de circ, també parlem de lo que és el teatre infantil, que estarà en horari de matí en el Teatre de Salesians. Espais oberts, espais al carrer, la dansa estarà en el pati del Cada, la plaça de dins acollirà el circ. Està treballant-se moltíssim també en guany, bueno, ja es va començar l'any passat amb la mediació amb els escolars i va funcionar espectacularment bé. Per tant, jo crec que la feina que està fent-se és molt bona i, bueno, i les dades avalen això.
0: Molt bé. Primera balanç, primera anàlisi que fa Elisa. Raül.
1: Res, jo la veritat és que en sumaria a aquest suport o recolzament que ha donat a tot l'equip de treball de la mostra, perquè la veritat és que he tingut el plaer de poder treballar amb ells i veure el que és la mostra. La mostra, jo sempre dic que es sembla molt a les falles, acaben de cremar-se i comença altra volta una altra mostra, no? I en la mateixa mostra d'enguany estaran parlant-se de coses per a l'any que ve, i això demostra una cosa molt clara, no? Que la mostra té una vida i un futur que promet. Estic segur que va a continuar durant molts anys. Altra qüestió és que haurem de veure de quina forma i manera fem que sostenga, que sostenga, i que a banda d'això que creixi encara més. Ha parlat Elisa d'un creixement de dades molt positiu, que la veritat és que és molt positiu i aquest creixement, però jo penso que hem d'apostar encara més per veure de quina forma i manera aconseguir més recursos d'altres administracions, més suport de totes les administracions. No em centre absolutament en ninguna en aquests moments, però penso que necessitem de més recursos per a poder tindre més espais, per a poder fer més funcions, més activitat dins de la mostra, que penso que és l'important. I bueno, una cosa superbona és la quantitat de professionals, com estava dient Elisa, que venen a aquesta setmana, i que per una banda anem a tindre possibilitat de poder voler-los consumir en la pròpia ciutat, de que estiguen així acompanyant-nos, i això és molt important també, a banda de, com bé el que estem comentant, no? Que els seus productes, que després, a més, ens sorprèn moltíssim, perquè n'hi ha moltes vegades de que ve una funció així a la ciutat o ve un espectacle a la ciutat que la gent acaba veient-lo, li sorprèn molt, però és que després, setmanes més tard o mesos més tard, pues acaba rebent premis MACS o acaba rebent premis que reconeixen aquesta llavor de recerca que fan els professionals per portar els millors espectacles a la nostra ciutat. Per això jo m'atreviria a dir que la mostra té un futur molt prometedor i que li augurem que tingui un futur molt bo.
0: Sí, tenim allà a Solpicones Max el dia 1 de juny en aquestes tres candidatures que opta per ser espectacle de carrer 024. Elisa, Raül, no vos sentir res de les retallades, concretar en tot això que aquests dies hem estat parlant, d'aixes reduccions econòmiques a la mostra, contrasten aquesta bona resposta de públic i professionals. No sé si imagines si més endavant parlareu.
2: Sí, clar que sí, d'això també anem a parlar, clar.
0: Vale. Isabel.
3: Isabel Balaguer, no puede evitar la dualidad de venir aquí a la radio y hablar de la mostra como concejal del Partido Popular, que es lo que soy ahora, y como profesional de la interpretación. Y como persona mayor, porque yo venía cruzando el puente.
0: No,
3: además con orgullo, porque esto me da una experiencia. Yo tengo ahora una cantidad de años,
0: bueno, pues
3: que me ha servido, pero bueno, me ha servido para vivir los 35 años de mostra, que se dice pronto, y hago teatro desde que tenía 37. Entonces, la mostra ha pasado por un montón de cachivaches. El darle reconocimiento al equipo técnico de la mostra, por supuesto que me uno. Nos hemos dejado a Paloma, que yo creo que es una pieza fundamental en el trabajo de atender a la gente, a los profesionales, a las compañías que vienen, bueno, a todo el mundo. Para mí la mostra ha sido toda la vida una fiesta. sobre todo porque en Alcoy somos mucha la gente que vivimos del teatro o que bebemos del teatro, ¿vale? O que comemos, porque la tenemos dentro, tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Entonces, para mí la muestra siempre ha sido súper. O sea, para mí ha sido una fiesta. De hecho, yo llegué una temporada a decir que para mí las fiestas eran la muestra más que las fiestas de San Jorge. Ahora son las dos cosas ya, ¿vale? Pero yo, para mí, mi fiesta era esa. Y de hecho, cuando yo he trabajado fuera, a veces me he pedido más los días de muestra que no los días de fiestas, ¿vale? Entonces, yo de la muestra te podría hablar pues desde el minuto uno hasta ahora. Sí que es verdad que bueno, todo evoluciona, todo va creciendo. Hay que decir que sí que es cierto que cada vez viene más gente y que ahora se ha derivado pues a otro tipo de forma, pero porque la cultura evoluciona, porque las compañías evolucionan y porque se hacen otro tipo de cosas. Es cierto que se ha reforzado mucho en el teatro escolar por las mañanas, es cierto que hay danza más de la que había antes, porque anteriormente pues venía Sol o venía alguna otra compañía y poco más. Es cierto, ¿qué más es cierto? Pues que se hacen más espectáculos de calle, cuando anteriormente pues a lo mejor podíamos ver uno en la Plaza de Dins y ya está, y ahora hay más puntos en la ciudad donde se pueden ver. Pero también es cierto que ha habido un cambio en el que, bueno, pues las retalladas estas que vamos a hablar ahora después, pues supongo que será por eso, la muestra de repente se celebra de lunes a jueves, y se tiene muy en cuenta al público escolar, al público infantil, al público de la danza, pero al público que somos nosotros, pues los alcoyanos, los de Cocentaina, los de Muro, la gente que viene de fuera a ver estrenos por la noche, pues ya no tenemos tantos, ¿vale? Porque sí que es cierto que yo echo de menos, por ejemplo, en el catálogo que diga esta pieza es de estreno, estas piezas de estreno, porque para mí, o para nosotros en general, una muestra es igual que una fira, ¿no? Una feria. Es venir a mostrar obras que la gente que viene como promotores, productores, etcétera, tiene que comprar para luego llevarlas a otros sitios. Entonces yo, en concreto este año, sobre todo en las de la noche, que ya te digo que siendo de lunes a jueves me sabe mal porque habrá muchísima gente que porque trabaja no puede venir a verlas por la noche, echo de menos estrenos, o por lo menos que en el catálogo diga esta. No quiero que sean todo estrenos, pero por lo menos dos que digan esta compañía viene aquí a mostrar esta obra, ¿vale? Para que el resto pues la disfrute, la compre y se estrene y ya está. Y eso, que no se haya pensado, porque al final los que somos teatreros vamos a todo, ¿vale? Pero de todas formas, para un público más abierto de por las noches, ¿vale? A partir de las 7 o las 8, yo veo que es un poco complicado asistir al teatro si al día siguiente trabajas.
0: Carlos.
4: Bueno, yo creo que se ha hablado todo sobre la muestra de teatro de este año. Elisa ha dicho todo, prácticamente todo el programa. Nosotros desde el Grupo Municipal Vox estamos a favor de todo lo que sea cultura, sobre todo en este caso como estamos hablando del teatro en Alcoy, que tanta tradición tiene. Yo me acuerdo de, por ejemplo, de actores que han salido de aquí de Alcoy, muy importantes en todo el panorama nacional, y me acuerdo yo de chaval en La Cazuela, con la dirección de Mario Silvestre, La Cazuela que estaba ahí en donde estaba la Once antes,
3: ahí
4: nos juntábamos todos y tenían un pequeño teatro. Uh-huh. Y se hacía, o sea, la tradición en Alcoy, el teatro es muy importante y la muestra de teatro tiene que ser importante porque la cultura forja el carácter de una ciudad o de un país. Lo que pasa es que caemos en un error y la única pega que le pongo es que caemos en el error de que el papá Estado, o sea, todo tiene que partir de financiación pública. Y yo creo que hay otros sistemas. Por ejemplo, antes he hablado del tema de las retalladas, que sí, que ha habido un recorte en financiación de la Generalitat, pero yo se me ocurre pensar algo que no es muy común en mí, que por qué van a ser, por qué estos recortes este año, ¿no? Que han recortado la Generalitat, ha recortado en un 33%. Hay 50.000 euros menos. Y yo 55. Pienso.
2: ¿Cómo?
4: 55 millones. Perdona, 55.000 euros. Ojalá fueran 55 millones. 55.000 euros. Pues yo creo que aquí en Valencia hay un problema grande con la Dana. Y yo creo que hace falta dinero para eso también. O sea, el dinero no es infinito y el dinero da para lo que da. Y yo creo que si la Generalitat ha decidido recortar por una parte para destinarlo a otra, oye, pues tendremos que ver que hay dinero para todo. Y si bajamos al terreno local, pues vemos al COI cómo está en mantenimiento, en las calles, en los parques, en todo eso. Hace falta dinero. Entonces, y dinero, el dinero no crece en los árboles. Es una frase que yo suelo decir y que es verdad. El dinero es limitado. Por eso hay otras alternativas. Hay otras alternativas y, como bien decía Raúl, tenemos que ver cómo toreamos esas alternativas para que la muestra de teatro siga siendo bien para el COI. Por ejemplo, no sé si conocéis vosotros modelos autogestionados como el Festival Mutis de Barcelona. No sé si lo conocéis. No sé, Elisa, de qué se ríe.
2: Sí, acaba.
4: Mejor
2: acaba,
4: porque
2: acaba.
4: Me engancho.
2: No, acaba.
4: Yo
2: acaba.
4: Yo creo que el Festival Mutis, no sé si lo conocéis, de Barcelona. ¿Sabéis cuánto dinero público recibe? Cero. Se autogestiona solo. Y luego hay modelos como el Tag List escénico, que eso es de empresas que se involucran, invierten en festivales de teatro a cambio de reducciones, por ejemplo, en el impuesto de sociedades. O sea, que hay modelos y hay que perder el miedo a estos modelos. Porque, por ejemplo, si hablamos de cine, por ejemplo, películas como Torrente, que se ha autogestionado solo y ha reventado taquillas, no recibe dinero público. O sea, que hay modelos. Si tuviéramos las arcas municipales a tope, con superávit, no tendríamos ningún problema, no 150.000 euros, sino 300.000 euros, destinarlos al teatro. No habría ningún problema. Pero el caso es que aquí en Alcoy debemos 40 millones de euros. O sea, eso para que la gente de que nos está escuchando lo entienda, cada uno de los alcoyanos debe aproximadamente 600 euros. Pero no él, su mujer, sus hijos. O sea, yo creo que tenemos que cambiar el chip. Y tenemos que cambiar el chip, pero ya.
0: Molt bé. Mari Carmen.
5: Bueno, primer vull donar l'enhorabona per el discurs que mos ha fet Carlos, el té molt après. És un discurs demagògic. M'agradaria saber si t'he apuntat també en els bous, quines ajudes privades i demés. M'agradaria. Ara, com jo sí que he vingut a parlar de teatre...
3: De bous.
5: No, jo, com he vingut a parlar de teatre,
3: eso?
5: No de tonteries... Pues eso.
4: Jo de cultura
5: des de guanyar al COI, entenem que la mostra, evidentment, continua sent molt important per al COI i per a la cultura valenciana. I això és una cosa que cal valorar, val? Perquè durant uns dies tota la ciutat torna a respirar teatre i cultura. També és veritat que la mostra ha evolucionat. Als inicis estava molt més centrada en el teatre en valencià, ara la programació és més variada, amb dansa i amb companyies d'altres jocs. I això també, pensem, respon a les ajudes i compromisos de la mostra que la mostra té amb altres xarxes i institucions. És cert que encara hi ha teatre al carrer, amb diversos espectacles, però nosaltres considerem que abans es vivia la mostra d'una manera més intensa, al carrer, i era més visible. Això, per lo menos, és la nostra sensació. Val? També cal entendre que la programació s'ajusta als recursos que hi ha, tant econòmics com d'espais. I així hi ha un problema evident, la retallada de pressupost. La retallada, i això seria una qüestió que s'haurien de fer mirar el grup popular d'Alcoi, perquè hauria de lluitar una miqueta més per la nostra ciutat i per a que els diners arriben en temps i forma. I també tenim que parlar del tema d'espais. Així portem un etern debat entre si el govern de la ciutat, que si conselleria, i el teatre principal continua caent. I és moment de que ja tots s'assenten i treballen de debò perquè el teatre principal siga un espai on puguem traure els les actuacions de música, teatre, dansa, concerts, bandes i jainets, que no hi ha espai suficient en el coll per a tanta cultura com tenim. I el debat no és si la mostra funciona o no, perquè continua sent necessària. El debat és quin model de mostra volem per al futur i com podem reforçar la seva identitat, la relació amb la ciutat i sobretot amb la llengua.
0: Molt bé. Isabel sé que demana la paraula, però tenim que fer una, una pausa.
3: Sí.
0: Anem a respirar i anem a contestar totes aquestes qüestions, perquè Elisa també s'ha apuntat coses i crec que Raül també alguna cosa vol dir. Anem a respirar una miqueta i continuem.
6: Institut Pare Vitoria, on podràs cursar formació professional. Últims dies fins a aquest dijous 28 de maig en Amminova. L'oferta formativa. Cicles a les famílies química, seguretat i medi ambient i agrària. Cicle nou de grau superior de paisatgisme i medi rural. També podràs realitzar formació en empreses en estades a l'estranger amb els programes Erasmus Plus. No el quedes sense plaça. Més informació a la web del centre o contacta per e-mail o per telèfon. Institut Pare Vitoria, ensenyament públic i de qualitat.
0: I continuem la tertúlia amb els polítics, avui amb Raül Llopis, Elisa Guillem, Isabel Balaguer, Carlos García i Mari Carmen Paredes. Estem parlant de la mostra de teatre que tindrà lloc la propera setmana en la nostra ciutat, i amb els polítics hem fet balanç de lo que ha estat, de xifres d'enguany, i una de les qüestions recentment denunciades són aquestes retallades econòmiques i de les quals han començat a mutar alguna cosa els nostres tertulians. Isabel havia demanat la paraula, però aquí qui vol parlar?
3: Per ordre d'aparició.
0: Bueno, Elisa.
2: Bé, jo crec que acabem d'assistir al Festival de la Demagogia, conforme estava dient Mari Carmen, no? Mireu, jo només vaig a dir-vos una cosa. A mi m'agradaria, en aquests moments, parlant del principal, jo vos convido a que mireu el percentatge d'execució que porta la Conselleria de Patrimoni, de la qual depenen les ajudes al principal.
3: És altre debat.
2: Mirem ese percentatge. Carlos, estàs parlant de que no hi ha diners i de que estan en la dana. El primer any en el qual Vox estava en Conselleria de Cultura va executar un 20% del pressupost. Mm-hmm. O sea, la resta dels diners no ho sabem. Per tant, total, si s'autogestionen els bous i ja està.
5: Sí.
2: No? Vale. Bueno, dit això, jo ara el que sí que m'agradaria dir és una cosa. Estàvem parlant d'eixes retallades. Mireu, fa 3 anys el COI va rebre 155.000 euros de conselleria per a la mostra de teatre. L'any passat, eixia en gener, Carlos Pastor va eixir dient que hi havia 60.000 euros en l'assignació. Carlos Pastor i Nando Pastor van fer eixa roda de premsa.
3: L'any passat.
2: Dient que hi havia 60.000 euros d'assignació pressupostària tant per a això com es diu, per al principal. Si em deixes acabar, estàvem parlant dels pressupostos de Generalitat. Es va fer en gener, es va fer en l'Ajuntament i van dir que hi havia 60.000 euros per al mostre i 60.000 euros per al principal. D'ahir es va lluitar moltíssim, es va parlar i el sector es va mobilitzar moltíssim, i el dia 7 de març de l'any passat, que estàvem en un plenari, es va, des de Conselleria, li se va tocar a Toni Francesc i se'ns va prometre que se'ns donarien 150.000, no 155, 150.000 euros per a la mostra de teatre. Tot això va ser de boca el propi govern del PP en un plenari ja va dir, home, és que ha sigut de boca, se'n recordeu? Mm-hmm. Com no t'ho cregues perquè te ho han dit de boca. Bueno, això està gravat, eh?
3: Sí.
2: Vale.
3: Claro.
2: Al final el COI va rebre 150.000 euros de la mostra del 2025.
3: Gràcies a Pilar Tebas.
2: El 26... No, gràcies al sector i gràcies a la...
0: Perquè mos queden 5 minuts.
2: Vos he respectat els temps a tots i vos deixa a tots parlar. Gràcies precisament a la mobilització que va tindre el sector, i t'assegure que ara el govern de l'Ajuntament d'Alcoi. Dit això, es va rebre el 26 de gener de 150.000 euros que s'havien dit, és a dir, quasi un any després. Enguany teníem una assignació pressupostària de 60.000 euros per al 2026. De Boca se'ns ha dit que se'ns van a donar 100.000 euros de Boca una altra vegada per part del PP. Nosaltres hem fet un salt de fe absolut perquè volem que la mostra continuï. I hem fet una mostra, evidentment, amb un 33% menys. Per tant, a mi em fa gràcia, no, que vinguem així i que estiguem dient que és que resulta que, claro, que hi ha menys dies i que anem de dilluns a dijous quan som el partit que ens hem retallat. Ahí ho deixe. A més, això també el que suposa és que amb un 33% menys, el que passa és que poden vindre menys companyies. Al vindre menys companyies de la resta de l'Estat, que sí que venen, perquè he dit que venen de Canàries, he dit que venen de Catalunya i he dit que venen també d'Andalusia. Això que passa? Que també l'assignació, perquè va, segons el percentatge de companyies que venen de la resta de l'Estat, també reben menys diners de l'Estat espanyol. Per tant, al final és més d'aquest 33% que va tindre que pagar el poble d'Alcoi. Però és que, a més,
0: anem a fer
2: conselleria es ninguneja de tal manera, conselleria es ninguneja de tal manera que fins i tot en les coses que no valen diners, perquè se'ls va demanar per activa i per passiva coses que han fet tota la vida, com que eixe text en el catàleg de la mostra, que enguany no està perquè no ens l'han passat, i tampoc han vingut a la presentació de la mostra. Vull dir, conselleria, se'ls ha avisat de tot i han passat del coll, que quede clar.
0: Molt bé, Isabel.
7: Para hacerme un nuevo,
3: el Partido Popular pensamos que si lo que estamos haciendo es pedir ayuda, estas no son las formas ni maneras. En 35 años te digo, como primera persona, que no he visto nunca jamás una mostra de teatro tan politizada como este año, donde se utilizan la web del ayuntamiento para hacer política partidista, hablando de les retallades, hablando... Y los presupuestos de la Generalitat Valenciana, esperamos que salgan a favor el viernes, pero bueno, hasta el viernes o hasta dentro de una semana no salen. Y lo que Consellería está diciendo desde primer momento es que hasta que no estén los presupuestos no sabemos cuál es el total que habrá para la mostra de teatro. Pero con esos 60.000 previos, aquí ya han decidido hacer política y hablar de mal de Consellería, hablar de les retallades, poner una pica en Flandes. Y entonces nosotros pensamos que esa no es la forma y manera de pedir ayuda, porque estamos demostrando que dependemos de Consellería para hacer la mostra de teatro. Y no son las formas, para nosotros no son las formas. El teatro principal es otro tema, ¿vale? Que si sí, que si no, que si qué sé yo, también pedimos ayuda para que nos lo arreglen.
5: ¿Y qué tenemos que rogar o simplemente
3: pues no lo sé, pero
5: tener responsables que hagan lo que deben de hacer?
3: Es dinero de consejería también. Debemos de tener responsables que hagan lo que deben de hacer. Y si te estás metiendo un poco con el trabajo que hacemos nosotros, me parece que te estás equivocando. No, porque no, yo el minuto uno de la legislatura...
5: Que es
3: pero, es que siempre,
5: no
3: pero es que siempre es con quien nos metemos y luego queremos que nos responda, ¿no? Digo, a nivel
5: feina.
3: Prensa, a es nivel redes sociales,
5: claro,
3: ¿vale?
5: Claro. No estoy hablando un colega que
3: pero nosotros
5: que
3: no tenemos,
5: ellos
3: pero
5: no
3: nosotros, pero el Ayuntamiento de Alcoy no tiene que poner nada, o te repito cuál es la trayectoria desde hace 8 años del Teatro Principal. Y las ayudas que han habido, ¿por qué no se han cogido? Y volvemos otra vez a la noticia este año de que no se pueden hacer las obras porque llegamos a noviembre, que es lo mismo del año pasado, el Día de la Marmota, y vuelven a pasar 250.000 euros que no se gastan y que están en los presupuestos de la Generalitat.
0: Bueno, lo del principal es un otro tema.
3: Es otro tema.
0: Raúl.
1: No, a veure, així podem estar tirant els trastos, clar, tot el que vulguem i més, perquè al final, a mi el que em dol moltíssim és que al final crec que la política està convertint-la en una cosa que no hauria de ser.
5: Sí, evidentment.
3: Sí, senyor.
1: I cada vegada ho tinc més clar. El que també n'hi ha coses molt evidents. Les retallades són clares i patents.
3: Claro. Bueno, ara, i luego, què passa?
1: Les retallades són clares i patents.
3: Vale.
1: I d'això és, vull dir, ho heu dit, ho heu assumit, els dos, n'hi han retallades.
7: Sí, sí, sí.
5: Vale. I el poble està patint.
3: Però no les sabem reals fins a que es tenen pressupost.
0: Vinga, que acabe, que acabe, Raül.
1: Com,
2: que com a mínim serà el 33%, com a mínim serà ells, això és la realitat.
0: Que acabe, Raül, per favor.
1: Com són reals i patents, el que jo vull dir és que, i això crec que tots hauríem d'estar d'acord, perquè es faci d'una forma professional una mostra, haurà de tindre's en compte tots els actius econòmics que n'hi ha per a poder-la dur a terme. Uh-huh. Si així estem jugant uns i altres, parlem de tots els partits polítics, a que si venen els diners, que si no venen, que si n'hi ha, que si no n'hi ha, és impensable que es diguen que n'hi ha 60.000 euros i que ara estiguem dient que no sabem si estaran o no estaran o si n'hi hauran més o menys. Això és el que supedita.
3: Estan dient que,
1: això el que supedita és que aquesta regidoria, val, tinga que fer front a una previsió econòmica i tinga que de partides seues assumir els costos d'això, i això reporta a tot l'àmbit cultural de la ciutat. Reporta a entitats, reporta a col·lectius. Per què? Perquè com tu estàs esperant a veure si la Generalitat el dona 60.000, no te'ls dona o te'n dona 150.000, per lo tant, jo crec que haurem de ser un poc seriosos i tindre clar les coses, és a dir, no podem estar jugant en que si n'hi haurà que veure en què volem que, com, de quina forma volem que es gestione la mostra per a esverides. Clar que volem que es gestione de la forma més eficient per part de tots, per part de tots, i per això he dit en la meva primera intervenció que fa falta voluntat per part de tots, i voluntat té que existir, i quan veus detalls com els que estava dient Elisa, pues a mi em sap mal dir-ho així, però pareix el, també, com has posat tu el símil, el dia de la marmota, sí, perquè això ja s'ha viscut a la ciutat.
0: Anem tancant perquè estem acabant el temps.
4: No, sí, me toca a mi.
0: Però breu, per favor.
4: Muy cortito. A ver, la mostra de teatre tiene 35 años, me parece, ¿no? En el 2012 se invirtieron 15.000 euros y se hizo. Y en el 2013 creo que se invirtieron, se bajó y se invirtieron 6.000 euros y se hizo. ¿Vale? O sea, quiero decir lo mismo que decía antes, que tenemos que cambiar el chip y tenemos que ver otras formas de financiación.
0: Molt bé. Mari Carmen, es que no tinc temps per a més.
4: Una cosa muy, muy corta, y me sabe mal, señora Guillem.
2: En 6.000 euros no es fa una mostra.
4: Los toros también es cultura. Los toros también es cultura. Y señora Guillem, me sabe muy mal decírselo, pero porque usted me cae bien, aunque no lo parezca, me cae bien. Pero yo no sé qué hace Compromiso, hablando de cultura, cuando dos de los símbolos más importantes de la cultura valenciana, de la Comunidad Valenciana, que es la señera y el himno de la Comunidad Valenciana, los
0: ese dinero. Es un altre tema, por favor, Mari Carmen.
5: Bé, això de que és bo cultura és discutible. Nosaltres el que esperem és que la mostra continuï creixent i esperem que el rebre diners de la conselleria no siga una cosa d'anar pregant, de ser sumissos, de ser del palo i de ser de la corrent. No. Esperem que la conselleria tinga uns pressupostos, unes partides ja concretes, i quan s'aproven els pressupostos es donen perquè és de llei i perquè és el que s'ha de fer, punto pelota.
0: Molt bé, bueno, pues no tinc temps per a més, així que a partir de la setmana que ve tots al teatre, en la edició de la mostra de teatre que la tenim ahí. Raúl Llopis, Elisa Guillem, Isabel Balaguer, Carlos García i Mari Carmen Paredes. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, bon dia. I vingueu al teatre.
7: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera referencia de Pedro Sánchez al caso Zapatero, conocido el contenido del sumario que detalla el funcionamiento de la trama de tráfico de influencias. Sánchez, que descarta convocar elecciones, insiste en su posición, defensa ultranza del expresidente del gobierno, del trabajo de la justicia y de la presunción de inocencia.
9: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Todo mi apoyo. Sánchez en Roma, donde se ha reunido con el Papa y donde ha comparecido en otro día muy complicado para el PSOE con los requerimientos de la UCO, que a primera hora de la mañana se ha presentado en Ferraz en busca de datos y de documentación que apuntalen las investigaciones sobre la supuesta trama del IRE 10 y que habría pagado el PSOE para entorpecer, frenar o desestabilizar procesos judiciales que pudieran afectar al partido. Lo judicial, el caso ha dado un salto importante con la imputación de Santos Cerdán, la actual gerente del PSOE, Gaspar Zarrías, o el empresario amigo de la llamada fontanera de Ferraz. Última hora, Miguel Ángel Campos.
10: El juez investiga en una pieza separada secreta de ampliación del caso Leire si existía una estructura en el PSOE liderada por su entonces secretario de organización, Santos Cerdán, para obstaculizar procedimientos judiciales que afectasen al partido o al gobierno. El magistrado citará como imputado al propio Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y al empresario amigo de Leire, Pérez Dolcet, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohechos o inducción al falso testimonio, entre otros. También incrimina a la gerente actual del PSOE, PSOE, Ana María Fuentes, como cómplice de estos hechos. El juez ha remitido diversos requerimientos en busca de información, entre ellos al PSOE, y registrado los domicilios de Cerdán, Zarrías y Pérez Dolcet.
8: A las 2:30 detallamos qué busca la Guardia Civil con su presencia esta mañana en Ferraz, en los domicilios de varios de los imputados y en una sede de la Guardia Civil, porque la UCO ha entrado en la propia Guardia Civil en busca de información sobre una posible filtración de datos para favorecer a esta trama. La noticia de estos requerimientos ha llegado poco antes de las 9 de la mañana, justo cuando estaba a punto de comenzar en el Congreso de los Diputados la sesión de control. Feijóo se ha parado allí ante la prensa, los pasillos, para pedir de nuevo la convocatoria de elecciones.
11: Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
8: Feijóo ha señalado otra vez a los socios en el PSOE, no creen demasiado en las casualidades en una semana que está siendo un verdadero calvario judicial, pero de momento Sánchez reivindica, como digo, la vigencia de esta legislatura y de momento el gobierno mantiene.